dames en heren, kom je pommen in adem. Tá lindo, tá lindo. Rádio Comunidade.